ja els hi era a vida. Bé, que no era perquè no queríem ser a música. I de Benjamin Costa, per quant més de nou. Et vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt bé. No s'ho podia innovar, eh?